0: Bona tarda a tothom, gràcies per venir, gràcies per estar aquí. Gràcies també als Goat Sessions per convidar-nos a nosaltres. Ens presentem, nosaltres ens diem Traca, som estudiants d'un postgrau aquí a l'ESMUC, a la primera formada, diguem-ne. El primer postgrau que es fa al sud d'Europa d'aquesta índole, de música lliure i improvisació. La veritat és que ha estat una bona aventura que acaba de començar i que durarà fins on vulguem, bàsicament. Aleshores, és per mi un plaer presentar-vos a les meves companyes de grup, de projecte. A la veu tenim a la Celeste Elias. El violí, l'Ariadna Torné. A la guitarra elèctrica, la Mireia Clotet. I al piano, Raimon Molà. Moltes gràcies. Gaudim-ne.
1: Gaudim-ne.

0: ass motherfucker.
1: Divuit. Ja no queden més fantasmes aquí, quasi. Opus 232, número 4. I ja. El horror és humano. Vint-i-tres. No ets darrere de totes les portes. No, 23.
2: 23, no.
1: Dices que la avenida está llena de polvo blanco que ha explotado Saturno.
2: 23.
1: No, Dino. Dices que dentro está la máquina de hacer abismos que em canvia el rostre quan parlem de la mort, que els ulls de mort, que els ulls em miren al llac i no veuen el llac. Sam